0: Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Yeah. For the dogs, them, you know.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals, que

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Oh boy.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Te busqué.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

els pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals, que

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdios Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia. Thank you.